0: Ràdio Covillà.
1: És un veïral d'Andrina, Covillà, West Sant Gnome.
2: Nego do Borel, Brasil, Davi Carreira.